0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts. Caminarà cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dilluns d'aquest 14 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, temperatura que ens està marcant el termòmetre. A hores d'ara, el termòmetre s'enfila fins als 17 graus, gairebé i mig. La humitat al 82% i la pressió atmosfèrica a 1.007 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a Rap Matí. I a partir d'ara, ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, també incorporem la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dilluns, és 14 de setembre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores 31 minuts. Es pondrà a les 20 hores 2 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui es festeja la Mare de Déu de Coaner i també és Santa Creu i Santa Ròssula. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda, avui, per exemple, ens recorda les solucions per als qui vindran. Cada nen que neix és una esperança de futur, el recordatori que la humanitat encara pot millorar el món i corregir els errors, unint saviesa tradicional amb ciència d'avantguarda. Per treure plàstics i químics perniciosos, superar l'energia fòssil, apostar per energies netes, reforestar i restaurar la natura i fer, per exemple, agricultura regenerativa que frena la degradació de la terra, afavoreix la biodiversitat i dona aliments sans. Algunes de les moltes solucions per als qui vindran. L'agenda també ens ve a parlar avui de com més natural hagi estat conreada la verdura, més animalons hi solem trobar. Poseu la verdura en remull amb sal gruixuda. Totes les coquetes suraran a l'aigua en poqueta estona i tindreu les vostres verdures netes. Procurem de guardar el caldo del bulliment de les verdures, les que hem fet abans. Allí queda bona part de les seves vitamines i de les seves sals minerals. Aprofitem-lo per a fer consomers, arrossos o escudelles. I acabem amb aquella frase que diuen que el filòsof francès Voltaire prenia 40 cafès al dia. Apunts interessants, saviesa popular, que recull la nostra agenda i que nosaltres repassem i compartim a diari aquí, a RAC Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAC Matí, a RAC 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, comencem la jornada amb fins a 3 vehicles avariats a la xarxa viària catalana. Un ha estat a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord, un altre a la C63 a Vidreres, amb un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa, i un altre a la C25 a Brunyola, també en direcció Girona, amb un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també, sobretot, als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues del vessant Llobregat, a les dues rondes i també arreu del nus de la Trinitat. Tot i així, on hi ha més intensitat és el vessant Vallès. Encara queden cues en sentit sud a la AP7, des de Llinars del Vallès fins a Barberà del Vallès, de manera intermitent, amb direcció Tarragona. També tenim encara 3 quilòmetres de cues a la C17 a Parets del Vallès i també en sentit sud a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment a RAC Matí de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 14 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre parlant dels Estats Units, que frena la investigació a Espanya del seu nou SAR del petroli a Venezuela. L'Audiència Nacional va demanar cooperació fa mesos en la causa per blanqueig i evasió fiscal contra Alejandro Betancourt, artífex de l'acord amb Donald Trump. Betancourt, l'ascens de l'empresari impopular. Més temes d'aquesta portada, Còdic Vermell a la intel·ligència artificial, el vertigen que atura les tecnològiques i l'OpenAI que suspèn la sortida a borsa. Després de diferents incidents preocupants, Altman i Amodei aboguen per reduir el ritme de desenvolupament de la tecnologia. Un altre dels temes del dia, la crisi que espolia el fervor nacionalista al Marroc. La reivindicació de sobirania es barreja amb la preocupació pels migrants. El govern s'ocuparà del campament de Sidi Embarek, el que acull amb 300 dones i nens, que va aixecar la solidaritat de Ceuta. A l'àmbit de successos, malauradament, hem de parlar que ha estat assassinada a Mèxic una estudiant espanyola d'intercanvi. La Fiscalia investiga com a feminicidi un presumpte assaltament amb arma blanca a la jove de 21 anys. El pla farmacèutic de Donald Trump que amenaça Europa amb preus més cars. Les polítiques de Washington per abaratir els seus medicaments poden frenar noves teràpies en la Unió Europea, segons alerten investigadors internacionals. També parlem de la Junta Electoral que debat com donar compliment a l'ordre del Suprem sobre la llei de nets. El tribunal va ordenar el desglossament dels nacionalitzats que han acreditat la condició de descendents d'exiliats polítics i dels que no. Marine Le Pen exorcissa fantasmes en el feudo que va donar llum al seu projecte polític. La líder ultradretista invoca la prioritat nacional per als francesos en el seu primer gran discurs del curs i evita al·lusions a la seva condemna. Espanya encapçala la llista de països europeus que requereixen més esforç per comprar una vivenda. El percentatge d'ingressos que destinen les llars a adquirir una vivenda ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des de l'any 1980. El País també en parla avui d'un mes i 1.700 terratrèmols després. Més de 200 persones segueixen fora de la seva llar a Granada. Els 117 usuaris d'un centre per a persones amb discapacitat intel·lectual severa i les famílies de 163 vivendes encara no han pogut tornar a la seva residència habitual. La Unió Europea i Canadà negocien acords estratègics per reforçar la seva relació en l'era Trump. Brussel·les i Ottawa estan teixint una xarxa inèdita de pactes davant els atacs dels Estats Units i l'empeny de la Xina. Malauradament, en l'àmbit de successos, almenys 6 morts i 129 desapareguts després de volcar un vaixell de passatgers indonesi. Les autoritats han aconseguit rescatar a 108 persones de l'embarcació sinistrada en el mar de Java a la matinada d'aquest diumenge. Galápagos, el paradís sota sedi criminal. En els últims 5 anys, 324 tortugues han patit i també iguanes han estat capturades en les illes equatorianes per un mercat internacional disposat a pagar per elles. I en economia i del país, aquests titulars que destaquen, Revolut consolida la seva presència a Espanya i supera els 7 milions de clients. L'entitat es fixa com a objectiu mantenir el creixement i aprofundir en la relació amb els seus clients. L'àmbit del motor, Skoda, la font de beneficis de Volkswagen, que va acabar per menjar el terreny a SEAT. La firma d'origen txec porta des del 2023 batent rècords de guanys operatius amb un marge que duplica el del consorci. Els inversors espanyols es queden fora de la galàxia de SpaceX. I la contractació que es dispara a Ceuta per l'augment de la vigilància privada. Deixem el país, fem un cop d'ull al Punt Avui, obre portada parlant de front comú dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per la independència. També parlem d'Òmnium i Alerta Solidària, que se sumen a les denúncies contra l'actuació policial de la Diada. La policia espanyola trasllada centenars de migrants a una nova instal·lació temporal a Ceuta. L'oposició de centre-esquerra guanya les eleccions a Suècia, segons els sondejos. El govern podria augmentar l'oferta de cursos de català si creix la demanda per la regularització. Un mort i 140 desapareguts en el naufragi d'un vaixell de passatgers a Indonèsia. 5 ferits per una arma blanca, 2 d'ells menors, en 4 incidents a Barcelona en les últimes hores. I estem en temps de bolets i canvi climàtic, molt per estudiar encara. En 30 anys d'estudi del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal s'ha constatat que les temporades comencen més tard i s'escurcen. La tendència indica que fructifiquen menys, però cal recollir més dades per saber si s'està produint una disminució estructural de la producció. La Vanguardia, els seus titulars de primera plana, obre parlant de la transformació en el motor, el sector de l'automòbil que afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 plantes es tanquen o redueixen producció fins al juny per la electrificació. Quan la SEAT de Grífics va coquetejar amb el soci xinès, el G8, que torna a reunir-se. Si parlem del desafiament migratori, els papers desclassificats a Ceuta serveixen a la jutgessa Tardón per tirar del fil. El boom de les reformes caseres a Ceuta amb mà d'obra barata immigrant. Des de l'entrada massiva s'han disparat les vendes de material de construcció, pintura i electricitat per fer petites obres. Quant als reptes a la intel·ligència artificial, Altman afirma que seria poc aconsellable treure OpenAI a la borsa abans dels riscos davant els riscos de la intel·ligència artificial. El director executiu d'Open descarta que la companyia creadora de ChatGPT debuti en el parquè bursàtil a curt termini. Ens anem a parlar de les urnes al Regne Escandinau, els socialdemòcrates que guanyen a Suècia i el seu bloc de centre-esquerra que s'imposa per la mínima. Un patrimoni en perill. El cop en el Louvre dispara una febre d'or de robos en museus. En ocasions, les peces estan custodiades de forma més dèbil que en una joieria, constata un criminòleg. En quant a noves tendències, centenars de professors italians renuncien al lloc fixe pel cost de la vivenda. Acabem repassant els titulars que destaquen a la portada del Periódico de Catalunya, obre parlant de que a Catalunya creix el nombre de presos, que s'acosta ja als 10.000, alerta, l'augment de penes a multireincidents, que abans eren castigats amb multes, és un dels factors que explica l'increment de la població reclusa. A banda d'aquest tema, titular que destaca la portada del periòdico, també parlem avui de la gran indústria que reduirà activitats si continua pujant el preu de l'energia. Illa defineix el rumb per rellançar el govern fins al final de la legislatura. El canvi climàtic avança un mes la recollida de la fruita dolça. Barcelona només cobra un 23% de les multes per zones de baixes emissions. Parlem de motor. Márquez, que es posa líder

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Com tots els principis i finals de setmana, fem un cop d'ull, un repàs al bisetmanari El 9-9, al periòdic independent del Vallès Oriental i les notícies que es queden a la nostra comarca. Obre la portada parlant de que prop de 13.000 pacients esperen per a una operació programada a la nostra comarca. Els hospitals apliquen mesures per estabilitzar les llistes d'espera. És un dels temes importants d'aquesta primera plana. La part central, parlem de la doble via de la R3 que pren forma. L'Estat fixa el mes de febrer com a data per acabar el desdoblament i una espera breu per reprendre el servei. Com a titulars més breus d'aquesta portada, Patrimoni tira enrere algunes modificacions fetes a l'església de Llerona. Diada d'ofrenes. En diverses poblacions van acollir ofrenes florals com a principal activitat per commemorar l'11 de setembre. El Vallès va ser una diada més institucional que no pas reivindicativa. D'altra banda, parlem de gegants recuperats. Les franqueses, que va celebrar la restauració dels seus gegants, Joan Sant Pere i Eulàlia, aquest passat dissabte. Els nous vestits són més fidels al moment històric que representen. Acompanyant aquesta informació, es pot veure la imatge dels gegants que van fer el seu primer ball dissabte. Més titulars breus d'aquesta portada a l'àmbit de successos. Un jove motorista de 28 anys mort en un xoc frontal a Caldes. Parlem de Laboral Cutxa, que amplia l'oferta d'entitats bancàries a Granollers. La Sala Beckett en dedica un cicle a l'actor de Cardedeu, Oriol Genís. I acabem parlant amb dos titulars breus. Els xics de Granollers, d'una banda, que descarreguen un 7 de 8 a Llinars. I a l'àmbit esportiu, el Freiking, que arrenca la Lliga a Sobal amb una victòria 38-34. Són els temes importants que ocupen portada la premsa de la nostra comarca, que com tots els principis i finals de setmana, dilluns i divendres, repassem a Rap Matí.
0: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: El despertador, a les 8 del matí, amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: Fem un cop d'ull al temps, són abans de la previsió meteorològica. Les temperatures sembla que han de pujar encara més i se superaran amb escreix els 30 graus avui. Les temperatures marcaran un pic de calor entre avui dilluns i demà dimarts també, en hores nocturnes. La previsió del temps per a aquest inici de setmana, aquest dilluns 14 de setembre, indica ben poques novetats més enllà de la pujada clara de la temperatura que farà que se superin els 30 graus i que indrets més càlids del prelitoral i l'interior fins i tot puguin superar els 35 graus avui. El sol s'imposarà de manera clara durant tot el dia, amb l'única excepció de les primeres hores aquest matí, quan poden circular encara alguns núvols prims a la zona del Barcelonès i el Vallès, del tot inofensius. El vent de Garbí es reforçarà i comportarà un augment de la temperatura màxima, que superarà amb facilitat els 30 graus de manera general, tant a Barcelona com a gairebé tota la resta de la regió metropolitana, en què probablement serà el dia de la setmana que la temperatura pujarà més. Si mirem una miqueta més enllà, el temps anirà canviant de cara a dimecres. La calor intensa es mantindrà també demà dimarts, amb valors molt semblants, tot i que la màxima podria recular molt lleugerament de nit. En canvi, els registres seran més alts i es podrien quedar ben a prop dels 25 graus en zones on estigui més enclotat. Canvi de temps important a mitjans de setmana amb l'arribada d'un sol que amb aire fred en altura. Dimecres, de xàfecs i tempestes al nord i nord-est, que podran arribar també al Barcelonès i al Vallès entre la tarda de dimecres i la matinada de dijous. Un dijous clarament més fresquet i encara insegur, amb força núvols i encara amb algun ruixadet en residual. Un cop d'ull al temps, són abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens marca el nostre termòmetre s'enfila ja fins als 18 graus i mig. La humitat elevada al 78% i la pressió atmosfèrica a 1.007 hectopascals. Són 4 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres, gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de RAC 107. Molt bon dia.
1: RAC Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Les reivindicacions dels últims mesos per part dels usuaris i de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a una millora en el transport públic que transcorre per la via s'ha materialitzat en l'anunci de la Generalitat de Catalunya d'una millora en la línia del bus express, la línia E26, que entrarà en vigor a partir d'aquest pròxim 21 de setembre. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres els dies feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg del pròxim 2027. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat i demanava també, a més, amb més millores per al transport públic de Parets.
3: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets doncs a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
2: Com escoltàvem en veu del regidor, la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic aconsegueix l'augment de la freqüència del pas del bus E26 a partir del pròxim 21 de setembre. El servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 viatges per sentit de la circulació.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC 107.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: La millor resposta.
9: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
10: Com li va la cerca de feina?
9: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
10: Ah.
9: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
10: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
9: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
11: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
13: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a BancSang.net i demostra que quan cal, hi som.
15: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 14 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà parlar de les obres que en breu començaran de construcció del futur Institut Escola, que començaran la segona quinzena d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. Ja a finals d'aquest mes de setembre s'iniciaran aquestes obres amb les feines del clavegueram de la zona i tindrà una durada de 2 setmanes aproximadament. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També va en sèrie la darrera diada de Catalunya, divendres 11 de setembre. Sabem com es va desenvolupar aquesta jornada, que com cada 11 de setembre Parets celebra la Diada Nacional de Catalunya i també l'aniversari de RAC 107, enguany 46 anys. Parlarem del grup Enganxades al Ganxet, que ja tenen en ment un nou projecte de cara a les festes de Nadal. En parla també elles i ens ho explicarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a fer una ruta pels 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades. Sabrem de quins castells parlem i a què ens referim per apuntar a una de les rutes molt interessants pels castells catalans. Com sempre, no hi faltarà la previsió meteorològica i també tota l'actualitat esportiva de jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts, 8 de setembre, es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes 2 setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
2: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, La UTE, la constructora Daro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets del Vallès a la UTE, formada per constructora Daro S.A. i serveis i manteniments Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com deien, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades, i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà l'Escola Lluís Piqué i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut d'Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat a l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
3: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, que ens agradaria tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
1: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dil Folk i també el monòleg del passat dijous.
3: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Van començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes, i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAP 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
4: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Avui aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre, doncs, tot el que avui aquí es viu, no? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït, doncs, aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
1: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
5: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys precisament de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada, i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no?, que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, a Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
1: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Ojara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
6: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant el consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
7: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som, i aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
1: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
8: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua, i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència, i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
1: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada Sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Copla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk al cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat en de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els Pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serrador al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Circ d'Usolell i que també l'hem vist en alguna ocasió a dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'Estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquista de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els Pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Basar Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de quarts d'11 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguatcher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a quarts de vuit de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle de Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt a 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenaran el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix Teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
9: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen, i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple, recordem, a la Festa Major d'Estiu, al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte, per treballar aquest projecte de Nadal, serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana, i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixintparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixint-parets.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant un nou acaptar de sang pel pròxim dimecres 23 de setembre en horari de tarda, de 4 de la tarda a 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa a la plaça de la Vila. Ja us podeu apuntar a través de banksang.net/donar, també al telèfon 93 557 3566. És un nou acaptar de sang que organitza el Banc de Sang i Teixits amb la Federació Catalana de Donants de Sang del Vallès Oriental amb col·laboració de l'Ajuntament de Parets. El nou acaptar de sang o plasma, podeu donar sang o plasma, està per estar en aquest programat, en aquest cas, pel dimecres 23 de setembre, de 4 de la tarda a 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa. No hi falteu.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Parets del Vallès i també per extensió a la comarca de l'empresa Grífols, que obté un 28% més de benefici en el primer semestre. El grup farmacèutic en Grífols va tancar el primer semestre amb un avenç destacat en els seus beneficis. L'empresa va comunicar ara fa uns dies que els resultats dels primers 6 mesos de l'any van ser de 227 milions d'euros, amb un creixement del 28,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Els mercats van rebre favorablement aquests comptes. L'endemà de presentar els seus comptes, les accions del grup va llaçar. Es van revalorar un 4%. El creixement en els beneficis nets, que amb més moderació es van traduir en un avenç del 2,4% en el resultat operatiu abans d'impostos, amortitzacions, efecte divisa i interessos, fins a situar-se en 854 milions d'euros. Aquesta evolució de l'activitat es va produir després de notar unes vendes de més de 3.500 milions d'euros amb una reducció del 3% respecte ara fa un any, tot i que sense fluctuacions de moneda, que hauria suposat un creixement del 2,6%. Durant els primers 6 mesos de l'any, l'empresa ha refinançat una part del seu deute amb una reducció de l'impacte en els comptes que ha afavorit l'important avenç en els beneficis. Al mateix temps, hi ha hagut una reducció de despeses que també haurien contribuït a millorar els seus resultats. I d'altra banda, parlem de l'empresa Ascend. Ens anem a Mollet del Vallès. Ascend, que reforça la relació amb Amèrica Llatina amb dues filials. L'empresa d'encofrats i vestides, en aquest cas per obra civil i d'edificació de sistemes tècnics d'encofrats, Ascend, infundeix en l'expansió internacional. Fa unes setmanes l'empresa va inaugurar una nova activitat a l'Equador. En aquell país la companyia ja hi tenia presència des de ja feia uns mesos i ara ha consolidat l'activitat amb un equip local i un centre logístic. Un cop ha pogut concretar projectes en algunes de les principals ciutats d'aquest país. La companyia assenyala que la presència local li permet ser més a prop dels seus clients. L'empresa estrena l'activitat a l'Equador, que no ha estat l'únic pas per consolidar la presència al mercat americà en els últims mesos. També a l'abril va obrir una altra delegació pròpia a la República Dominicana. Aquesta filial pròpia suposa l'accés en directe de la companyia de Mollet en aquell mercat, amb el mateix enfocament cap al mercat local que promet tenir també en el cas de l'Equador. La República Dominicana té en el sector de la construcció un dels puntals econòmics amb creixement interanual de fins al 8% i amb obres vinculades al sector turístic i al comercial en execució. Al mateix temps, hi ha un seguit d'obres públiques importants en desenvolupament. A l'Equador, Ascend també hi apareix en un període de recuperació, després d'una caiguda important en exercicis precedents. La recuperació arriba principalment des del sector privat. El grup Ascend té una activitat fortament internacionalitzada, amb presència en més de 65 mercats. El continent americà ja hi tenia presència directa o amb representació sòlida als Estats Units, Mèxic, Colòmbia, el Perú i l'Argentina. També disposa de delegacions en diferents països europeus. La companyia continua el camí de l'expansió en paral·lel al procés intern de propietat. A final de l'any passat va transcendir que el grup financer, que fins ara en controla el 51%, Santon, ha encarregat a una consultora especialitzada la venda de la seva participació. Santon va passar a ser l'accionista majoritari després d'adquirir les participacions que havien obtingut els principals grups bancaris de l'Estat en el procés de refinançament que va executar l'empresa en un període de dificultats arran de la crisi de 2008. L'activitat es va reconduir i l'empresa va facturar 91 milions d'euros el 2024. Tot i que aquell any va tenir pèrdues, venien de 4 exercicis amb forces guanys. I acabem el repàs a la comarca amb successos. parlant de Mossos d'Esquadra, els agents de la Policia de la Generalitat, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Granollers, van detenir el passat 7 de setembre un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els investigadors havien rebut una informació sobre l'existència d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'una casa a l'avinguda de les Corts Catalanes de la població de Cardedeu. Un cop van tenir la certesa d'aquest fet, el 7 de setembre, van dur a terme una entrada i partició a la casa on, a banda de detenir un home, van localitzar-hi 912 plantes de marihuana en avançat estat de creixement, així com la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general, motiu pel qual el detingut també se'l considera presumptament autor d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. L'endemà va passar a disposició judicial als jutjats de Granollers.
0: El temps a RAC107 FM.
10: Hola, què tal? Cap de setmana de festivitats, sobretot divendres, amb aquesta Diada Nacional de Catalunya, que aquí a Parets del Vallès vam tenir una jornada molt plàcida i també molt agradable pel que fa a les temperatures, i és que vam tenir una màxima de 28 graus. I el cap de setmana també ha estat molt tranquil, molt estable, amb aquesta dorsal africana que ens ha portat aquest temps tan tranquil. Temperatures que el cap de setmana a poc han anat tirant cap amunt, i ahir diumenge vam assolir uns 31 graus. Va fer calor, però una calor bastant més continguda. I les mínimes també han estat ja per sota dels 20 graus. Nits que ja són de bon dormir, amb unes temperatures que, com diem, s'han mantingut aquest cap de setmana al voltant dels 16 a 17 graus. I avui dilluns comencem una nova setmana on tindrem canvis destacats una altra vegada a mitjans de setmana. Però abans, aquesta jornada inicial de setmana està sent molt assolellada i, de fet, es presentarà a poc també molt més estable i també més càlida. I és que esperem que les temperatures fins demà dimarts tirin ràpidament cap amunt. No tindrem grans calorades ni de bon tros, però sí que avui les màximes podrem assolir al voltant dels 31 a 33 graus. I demà dimarts, a prèvia a un canvi de temps, les temperatures tocaran sostre, arribant fàcilment als 33-34 graus aquí a Parets del Vallès, amb una jornada que també serà molt assolellada. I com diem, el canvi més destacat de temps el tindrem de cara a dimecres, sobretot a partir de la tarda, que tindrem l'arribada d'un front que, per una banda, ens portarà una baixada de les temperatures, una altra vegada ambient de tardor, i així ens acompanyarà ben bé les properes jornades, i a les darreres hores de la tarda també tindrem l'arribada de precipitacions. Les més destacades quedaran restringides una altra vegada al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les de Barcelona. Ja haurem d'estar molt pendents perquè moltes d'elles podran descarregar amb intensitat i anirien acompanyades de calamarsa o pedra. Per tant, amb els ulls posats de cara a divendres, repetim, perquè es presenta un dia de canvi que sembla que les temperatures ja es mantindran així fins la resta de setmana. Ho anirem seguint aquí a RAC107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, i avui fent un passeig per conèixer

que per la seva arquitectura i l'entorn on es troben semblen que estan trets d'una història medieval. Comencem per un dels més espectaculars, el castell de Requesens, a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Situat enmig de les muntanyes de l'Albera, el castell domina el paisatge de boscos que accentua encara més el seu aspecte fantàstic. A més, les seves nombroses torres, merlets, muralles i patis interiors fan que sembli una fortalesa treta directament d'una pel·lícula medieval. Curiosament, l'aspecte actual és fruit d'una important reconstrucció feta entre el 1893 i el 1899, en ple auge de la fascinació romàntica pel món medieval. És probablement un dels castells catalans que més fàcilment associem a un conte de fades. A Cardona trobem una de les grans fortaleses medievals de Catalunya. El castell s'aixeca espectacularment sobre un turó i domina la vila i la vall del Cardener. I sobretot destaca la Torre de la Minyona, una torre circular que ha alimentat durant segles històries i llegendes. De fet, una de les llegendes més conegudes explica la història d'una jove que va ser tancada a la torre pel seu pare perquè s'havia enamorat d'un musulmà. Per això Cardona combina història, arquitectura i llegenda, tres ingredients imprescindibles de qualsevol bon conte medieval. I entre el Montseny i les Guilleries s'alça el castell de Montsoriu, una de les grans fortaleses gòtiques de Catalunya. La seva situació és espectacular. Domina les muntanyes des de dalt d'un turó i queda envoltat de boscos. A més, la fortalesa conserva torres, muralles, patis i estances que permeten imaginar com devia ser la vida dels nobles medievals. No és estrany que sigui conegut com el castell gòtic més gran de Catalunya. I quan la boira cobreix les muntanyes, l'escena sembla directament treta d'una novel·la medieval. Pocs castells tenen una situació tan espectacular també com el de Miravet. La fortalesa s'aixeca sobre un penya-segat a tocar del riu Ebre i domina bona part del paisatge. El castell té un origen islàmic, però posteriorment va passar a mans dels templers que el van convertir en una important fortalesa. Les seves enormes muralles i la seva ubicació fan que, vist des del riu, sembli una fortalesa inexpugnable. A més, l'entorn aporta aquell punt de misteri que sembla fet expressament per a una llegenda. I ara ens traslladem fins a l'Alt Empordà, on trobem el majestuós castell de Peralada, un dels grans símbols d'aquesta vila medieval. Tot i que l'actual castell és fruit de diverses transformacions al llarg dels segles, conserva aquell aire senyorial que ens transporta immediatament a l'edat mitjana. A més, Peralada guarda un altre tresor, els seus jardins, que envolten el castell i que contribueixen a crear una atmosfera gairebé de conte. Passejar pels voltants del castell, entre arbres, jardins i edificis històrics, és com entrar en un escenari medieval. I ara ens anem cap a la Costa Brava. Sobre un turó entre Blanes i el santuari de Sant Joan, trobem les restes del castell de Sant Joan. La seva situació és privilegiada. Des de dalt es contempla una espectacular panoràmica del Mediterrani. Un castell medieval amb el mar als peus. És, sens dubte, una combinació difícil de superar. A més, la torre conserva bona part del seu aspecte original i és un dels grans símbols de Blanes. Ara, al Pallars Jussà, trobem una fortalesa molt menys coneguda, però espectacular. És el castell de Jordà, construït en una posició elevada. Domina un paisatge de muntanyes i de valls. Precisament aquesta solitud és un dels seus grans atractius. Quan el contemples des de lluny, amb les muntanyes al darrere, és fàcil imaginar-hi cavallers, reis i princeses. És un d'aquells castells que demostren que no cal ser el més famós per ser espectacular. Ara, una miqueta més a prop, a Hostalric, que conserva una de les fortaleses més importants de la Catalunya interior. El castell s'aixeca sobre un espectacular promontori basàltic i està envoltat per un conjunt de muralles que formen part essencial del paisatge d'aquesta vila. Al llarg dels segles, la seva posició estratègica el va convertir en una peça militar de gran importància. Avui dia, caminar pels seus espais permet descobrir una fortalesa que ha estat protagonista de nombrosos episodis militars. Aquí fem un salt, ara en el temps, cap al castell de Púbol, al Baix Empordà, que és medieval, però va adquirir una nova vida al segle XX gràcies a en Salvador Dalí, que el va comprar i el va restaurar com a regal per a la gala, convertint-lo en un espai íntim i carregat de simbolisme. El resultat és fascinant, un antic castell medieval barrejat amb l'univers surrealista de Dalí. Per això, Púbol no sembla tant de conte medieval com un conte més surrealista. I acabem el recorregut en un dels indrets més màgics del Priorat, Siurana. És un petit poble situat damunt d'un espectacular cingle,

0: unes vistes extraordinàries sobre les seves muntanyes i el pantà. Les restes del seu antic castell recorden el passat medieval d'aquest indret, que va tenir una gran importància durant la conquesta cristiana. Però més enllà de les pedres, el que converteix Siurana en un lloc de conte és el seu paisatge. Un poble de pedra, una antiga fortalesa, un cingle immens i muntanyes fins a l'horitzó. Difícil imaginar un escenari més cinematogràfic. En definitiva, aquests 10 castells són només una petita mostra del que tenim com a patrimoni medieval català. Alguns són enormes fortaleses, d'altres només es conserven unes quantes restes, però tots tenen alguna cosa en comú. Estan envoltats d'història, de paisatges espectaculars i en molts casos de llegendes que han sobreviscut durant generacions. Requesens sembla tret d'un conte de fades. Cardona ens porta al món dels cavallers. Montsoriu s'amaga entre boscos. Miravet vigila l'Ebre. Púbol ens introdueix en el món de Dalí. I Siurana sembla suspesa sobre el paisatge. I potser aquesta és una de les grans riqueses de Catalunya. No cal imaginar un món medieval de fantasia. Només cal agafar el cotxe i descobrir alguns dels seus més bonics castells.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: I amb aquest recorregut per als 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: I avui parlem amb en Jordi Fontanet, entrenador del sènior A masculí del bàsquet Parets, per conèixer una mica com està, com li està anant la pretemporada a aquest equip. Recordeu que comença la temporada el 27 de setembre a la pista del Mollet, o Mollet B. Recordeu que un equip que estarà a Primera Catalana. Jordi, com estàs?
2: Què tal, Carles? Molt bé.
1: Escolta, com va la pretemporada? Perquè crec que ja heu fet 4 partits amistosos.
2: Sí, correcte. Vam començar l'última setmana d'agost. Sí que és veritat que, tot i que portem ja diverses setmanes entrenant, encara no hem pogut entrenar al complet, perquè vulguis o no, o uns estan de vacances abans, altres després, altres marxen. Uh-huh. Aquesta setmana en vam perdre 3 i anem fent així, anem trampejant com podem. I al final el fet de no ser suficients a hora d'entrenar, no tenir 10 jugadors gairebé mai, ha fet també que busquéssim aquests partits amistosos, no?, per poder fer 5 contra 5 i començar a competir, començar a jugar a partits, no? Però bé, les sensacions són bones, val? Sí que vam començar una miqueta, és normal, val? Una miqueta rovellat, amb poc encert exterior, compartint poc... Però cada partit que ha anat passant ha anat millorant en aspectes fins al partit d'ahir, que vam jugar contra Escola Pi, que també és un rival que estarà a Primera Catalana, a un altre grup, i vam ser capaços d'emportar-nos la victòria amb un més 12.
1: Més o menys estàs veient l'equip que t'agradaria i a més la forma de jugar que t'agradaria que estigués aquesta temporada, no?
2: Sí, no, al final la forma de jugar, com ja parlàvem l'any passat, quan les coses van bé no s'han de canviar. Lògicament estarem a una categoria superior i serà molt més exigent, però no la canviarem. Volem ser un equip que defensi fort, que corri al contraatac, que pressioni, que jugui alegre, que jugui a moltes possessions. Vull dir, aquest és el símbol d'identitat. I llavors el que hem de fer és treballar molt mentalment, val?, per preparar-nos per moments difícils, perquè lògicament hi haurà molts més moments difícils a Primera Catalana que no pas a Segona. Però per la resta la identitat serà la mateixa.
1: Què tal els nous fitxatges?
2: Bé, adaptant-se, val?, adaptant-se. Oriol... per exemple, no coneixia cap dels nostres sistemes de joc de l'any passat, llavors, vulguis o no, també amb la posició que té ell, que va de 1, doncs està tenint una adaptació prou ràpida pel que t'esperes, no? O sigui, que la veritat que molt bé, i bueno, agafant confiança, agafant el seu rol, coneixent els companys, i molt bé. I l'altre, l'Arnau, doncs també és un nano superimplicat, no ha faltat a ningú entrenament, però sí que és cert que li falta el ritme de competició de Primera Catalana, o com a mínim el ritme que nosaltres volem, no? I al final és un jugador que no porta tants anys jugant, que fa 2 anys estava jugant a Sots 25, una de les pitjors categories de Catalunya. L'any passat va ser el seu primer any a Segona Catalana, amb un equip de part mitja-baixa, i aquest any al final competirà a Primera Catalana. Llavors se li estan demanant passos agegantats. Crec que ho pot fer, val? Si no, no haguéssim comptat amb ell. Però, bueno, a poc a poc s'està adaptant al ritme, s'està adaptant al tipus de defensa que volem, i content amb l'adaptació.
1: Arnau Alcedo i Oriol Vila, que són els fitxatges, amb una plantilla que és àmplia.
2: Sí, al final el que buscàvem era tenir una plantilla de 12 jugadors, perquè l'any passat, amb les baixes i les lesions i tal, ens vam trobar en molts moments molt apurats d'efectius, val? Llavors aquest any no volia que ens passés el mateix, i més amb una categoria que ens exigiria més, no? Llavors, al final tindrem 12 jugadors en plantilla i 2 jugadors que estaran en dinàmica, però real, amb nosaltres. Vol dir, entrenant 2 dels 3 dies a la setmana amb nosaltres i venint convocats als partits que ens facin falta.
1: Perquè, si no m'equivoco, al final també hi haurà sènior de Primera Territorial i de Tercera.
2: Correcte. De fet, hi ha 4 sèniors aquest any.
1: 4?
2: Sí, hi ha el nostre, que és el primer equip, hi ha un sènior de Primera Territorial, que és una barreja entre alguns jugadors dels que estaven a Sots 25, que van aconseguir l'ascens, més juniors que han pujat aquest any, un equip molt jove. Al final... és ideal perquè és el que es busca, no?, d'un sènior B. Al final, un equip jove, un equip amb nanos, tot i que el sènior A també és jove, no?, però amb nanos que tinguin progressió i que puguin arribar al primer equip, no? Que l'any passat potser el sub-25 havia una barreja entre equip jove i jugadors ja veterans mig retirats, no? Llavors s'ha fet aquesta aposta, que jo crec que sortirà molt bé. Llavors hi ha el sènior 3, que era el mateix sènior 3 que havia l'any passat, sí. Va, la tercera territorial, i llavors s'ha fet un sènior tipus Legends, amb aquests jugadors doncs, que bueno, tenen ganes de fer alguna cosa d'esport, però que no volen el mateix compromís, i bueno, també es farà la tercera territorial. I bueno, crec que és una cosa que està molt bé, no? que el club faci un equip així, perquè els jugadors que vagin decidint fer un pas al costat, doncs que tinguin l'opció de seguir jugant.
1: Abans del 27 teniu més amistosos?
2: Sí, la setmana que ve juguem dos amistosos, val? Al cap de setmana. El dissabte juguem aquí a casa contra UESC, que és de Sant Cugat, primera catalana, però de la part alta. L'any passat van quedar tercers i no van pujar per averaixos, val? Vull dir que ens trobarem amb un molt bon equip. I l'últim partit el juguem a Pista de Llinars, que és un rival de segona catalana, però un rival que s'ha reforçat bé i, pel que estic veient, els amistosos de moment va guanyant de 30 i de 40 tots els equips, així que ens costarà també.
1: Mollet B serà el primer rival, vells coneguts. Saps alguna cosa d'aquest equip? Ja has fet scouting?
2: La veritat és que no. La veritat és que no, encara no dona temps a poder fer scouting sense que hagi començat la lliga. I no sé el que ens trobarem realment, perquè és un equip totalment renovat. L'any passat, aquest equip de Mollet, que el teníem a la lliga, tenia dues peces molt importants, que eren els dos jugadors de l'EVA que baixaven a jugar, val? Que per això bueno, jo crec que van assolir la fita que van assolir, i aquests dos jugadors a priori aquest any no hi són, val? Que han fet fitxatges, que han fitxat bé, però clar, serà un joc totalment diferent, no? Perquè abans la pilota passava molt per la mà d'aquests dos jugadors i aquest any no hi seran. Així que no sé el que ens trobarem, suposo que ens trobarem un equip més vertical, un equip més jove, un equip que corri més, val? Però és el que et dic, equip totalment nou. No sé què dir-te de si som favorits o no.
1: Molts rivals de la comarca, hi haurà el Sant Celoni, el Club Natació Caldes, les Franqueses, el Lliçà Amunt, el Vilanova, sense oblidar alguns de Girona, Farners, Sant Gregori, el Club Natació Sabadell, el Sant Narcís, Déu-n'hi-do.
2: Sant Nicolau, també.
1: Sí, Sant Nicolau.
2: No, la veritat és que és una lliga xula, perquè al final tenim molts derbis, vam tenir la sort, perquè sempre ens ha tocat el grup de Girona, i de fet aquest any ens ha tocat el grup de Girona. El problema ha sigut que a Girona, el grup de Girona l'any passat, els de dalt van pujar i els de baix van baixar, però tots eren de Girona.
1: Vale.
2: I llavors què passa? Que a Girona hi ha 5 equips, i la resta doncs, estem aquí als Vallesos, la gran majoria, així que ideal, val? Perquè passa a ser més el grup de Girona, el grup del Vallès, i vulguis o no, doncs hi ha més atractiu, no? A part de desplaçaments més curts, doncs més derbi, coneixes a gent de l'equip rival, i vulguis o no, això dona també un plus, no?, de motivació per enfrontar cada cap de setmana.
1: Jordi Fontanet, molta sort aquest any, continuarem parlant al llarg de la temporada i anem parlant. Merci per tot.
2: Perfecte. Molt bé, Carles, gràcies pel seguiment.
0: Notícies.

want to end.

0: RAC 107. Notícies.
1: La nostra emissora RAC 107 a la Ràdio Municipal de Parets del Vallès celebra aquest 2026 el seu 46è aniversari. La ràdio paretana va néixer un 11 de setembre de l'any 1980, en plena transició política, fruit d'una colla de joves inquiets pel món de la comunicació. RAC 107 en Ràdio Parets és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb vocació de servei a la comunitat. Treballa amb l'objectiu d'oferir una comunicació ràpida de tot allò que esdevé al nostre municipi i també una eina d'expressió col·lectiva. La seva entrada en funcionament, ara fa 46 anys, la situen com la desena emissora més antiga de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, després de Cardedeu. Per altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials. Es podeu trobar a Facebook, a Instagram, TikTok i X. A més, també podeu sentir en directe i en podcast digitalment els nostres programes a través de la nostra web www.rap107.fm. La nostra emissora municipal fa avui un salt en el temps per traslladar-nos a aquell 11 de setembre del 1980 per bufar les espelmes del nostre 46è aniversari. A motiu d'aquesta fita, la ràdio local, la nostra emissora, commemora gairebé mig segle de comunicació de proximitat, mantenint intacte l'esperit d'aquell grup de joves entusiastes, com deien, que en plena transició van decidir obrir els micròfons al poble. Volem fer-nos ressò d'algun fragment d'aquell primer programa. La història de la ràdio va començar oficialment l'11 de setembre del 1980, en una jornada marcada per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Les ones paretanes es van activar per primera vegada per oferir una retransmissió històrica. Començarem escoltant un fragment del discurs de la que aleshores era l'alcaldessa de Parets del Vallès, Rosa Martí. Demanem disculpes per la qualitat del so d'aquestes reproduccions. Recordem que estan enregistrades en format cinta de casset i Revox, formats d'àudio que es feien servir als anys 80.
2: A 2:45 en punt de la tarda, iniciem el programa especial d'inauguració. I ho fem amb la salutació oficial de l'Ajuntament de Parets. Us parla Rosa Martí, alcalde de Parets.
3: Em plau de fer-vos arribar des de Ràdio Parets la més cordial salutació, tant en nom propi com en nom de la corporació, per dues raons primordials. El fer-ho en data 11 de setembre, que per a tot el poble de Catalunya té un alt significat històric, i per estrenar avui un nou mitjà de comunicació entre els paretans que esperem tingui una llarga trajectòria i assumeixi la màxima participació popular. L'interès que ens ha conduït a fer possible aquest mitjà de comunicació en el nostre poble és variat. Considerem que estem vivint en aquests moments un ressorgir de la ràdio a tots els nivells, que és un mitjà de comunicació ràpid, poc costós, senzill de manipular, que ocupa un mínim espai i es pot escoltar amb el mínim esforç al mateix temps que es porten a terme altres activitats. Des de l'Ajuntament s'ha pogut comprovar que les sessions, els edictes i tot el cúmul d'informació que produeix la Casa Gran no arriba a la majoria de la població. La ràdio, tant pel seu enorme poder de difusió com la seva immediatesa informativa, és un excel·lent mitjà de transmissió de continguts culturals, ja sigui música, notícies, entrevistes, etc. La idea en què tots coincidim és de fer una ràdio oberta, apropada a la gent, participativa i, sobretot, comunicativa. Creiem que la ràdio és qui pot, en aquests moments, assumir la informació local i fomentar la participació de la comunitat. Per un ajuntament, la instal·lació d'una emissora de ràdio, que pot utilitzar indefinidament, li costa quasi el mateix que l'edició d'un sol butlletí municipal. Per altra part, les possibilitats culturals de la ràdio són immenses. El paral·lelisme que existeix entre les emissores locals i la consolidació d'unes bases democràtiques és un exponent més de la voluntat popular de conquerir la llibertat d'expressió. Sens dubte, és aquesta una alternativa viva, dinàmica i progressista, enfront a aquest desencís popular que comencem a patir tots. Des del punt de vista legal, cal tindre en compte que la Constitució espanyola, en el seu article 20 i l'Estatut, protegeix el dret a comunicar-se i rebre lliurement informació. Per altra part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Kanner, veu important per al nostre poble aquestes iniciatives municipals, per tal d'assolir a la llarga una ràdio i una televisió nacionals catalanes.
2: Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un dia històric. Avui també és festa. És festa perquè l'ha proclamat el nou Parlament de Catalunya.
1: Aquell primer programa va ser un reflex immediat d'allò que l'emissora acabaria sent, un mirall de la vida social, associativa i política de Parets. Amb aquella primera emissió de ràdio en directe, Ràdio Parets va fer història a l'ecosistema comunicatiu català en convertir-se en la desena emissora municipal de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, just per darrere de Cardedeu. També volem escoltar aquelles primeres persones que en van formar part del primer programa de ràdio a la història de Ràdio Parets i d'aquest projecte, i li van posar veu i so, com en van ser en Joan Vila, en Pere Vila, la Pepita Xicola i l'Antònia Gambau, tots quatre a la locució, i Pere Alcantarà a la part tècnica de so. Recordem que el so que sentireu és el reflex dels mitjans tècnics dels quals es disposaven l'any 1980.
4: Les nostres veus us arriben a través dels equips que han instal·lats en el mateix edifici del carrer Lluís Companys, amb una antena de 12 metres d'altura i una potència de 25 watts, els quals ens permeten arribar amb tota claretat a qualsevol indret del nostre poble. Repetim, el nostre número de telèfon és 562-1410 per tots els que tingueu problemes o defectes d'emissió. Sisplau, ens truqueu aquí i ens ho feu saber. 562-1410, el telèfon de Ràdio Parets.
2: Ràdio Parets forma part del conjunt d'emissores municipals que a partir d'ara comencen a emetre a tot Catalunya. Us recordem que aquest programa està emès per l'equip que hem format Ràdio Parets, que estem emetent quasi en període de proves. A partir de demà emetrem en període de proves fins a l'1 d'octubre. Us recordem que podeu enviar controls d'audiència a Ràdio Parets, carrer Lluís Companys, número 19, Àtic, o telefonar al 562-1410 de Parets.
4: Aquest ha estat el programa especial de Ràdio Parets.
2: Hem fet el programa Pere Alcantara a les vies del so. I en la locució, Joan Vila,
5: Pere Vila,
2: Pepita Xicola,
5: Antònia Gambau.
1: Aquest petit fragment que hem pogut escoltar de tot un programa de tot un dia, d'aquell 11 de setembre del 1980, quan iniciava les primeres passes la nostra emissora RAP 107, 46 anys. Un projecte que ha estat gestionat al llarg de tots aquests anys per l'Ajuntament de Parets i que ha experimentat diverses transformacions al llarg de les dècades. El canvi de nom va arribar, recordem, l'any 1992, quan es va adoptar de manera oficial l'acrònim actual RAP 107. Respecte al nostre dial definitiu, va ser l'any 2006, quan se'ns va adjudicar la freqüència definitiva al 107.2 de la freqüència modulada de la FM. Avui dia, a més de la clàssica freqüència modulada, també els continguts els podeu seguir arreu del món a través del nostre lloc web www.rap107.fm. 46 anys després d'aquella fita radiofònica del 1980, la nostra plantilla actual, Carles Font, Heribert Gallardo i qui us parla, Rosa Díaz, i com no, la quinzena de col·laboradors, continuem garantint una graella plena d'informació, música i entreteniment pensats pel teixit veïnal de Parets, i us donem les gràcies per seguir-nos incondicionalment tots aquests anys. Aprofitem per recordar i també agrair l'aportació al llarg d'aquests 46 anys a totes aquelles persones que en algun moment de la història de Ràdio Parets, de RAP 107, han format part d'aquest bonic llegat. Gràcies i felicitats pels 46 anys a RAP 107 i, com no, a tota la nostra audiència.
0: RAP 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: La nostra emissora RAC 107 a la Ràdio Municipal de Parets del Vallès celebra aquest 2026 el seu 46è aniversari. La ràdio paretana va néixer un 11 de setembre de l'any 1980, en plena transició política, fruit d'una colla de joves inquiets pel món de la comunicació. RAC 107 en Ràdio Parets és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb vocació de servei a la comunitat. Treballa amb l'objectiu d'oferir una comunicació ràpida de tot allò que esdevé al nostre municipi i també una eina d'expressió col·lectiva. La seva entrada en funcionament ara fa 46 anys la situen com la desena emissora més antiga de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, després de Cardedeu. Per altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials. Es podeu trobar a Facebook, a Instagram, TikTok i X. A més, també podeu sentir en directe i en podcast digitalment els nostres programes a través de la nostra web www.rap107.fm. La nostra emissora municipal fa avui un salt en el temps per traslladar-nos a aquell 11 de setembre del 1980 per bufar les espelmes del nostre 46è aniversari. A motiu d'aquesta fita, la ràdio local, la nostra emissora, commemora gairebé mig segle de comunicació de proximitat, mantenint intacte l'esperit d'aquell grup de joves entusiastes, com deien, que en plena transició van decidir obrir els micròfons al poble. Volem fer-nos ressò d'algun fragment d'aquell primer programa. La història de la ràdio va començar oficialment l'11 de setembre del 1980, en una jornada marcada per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Les ones paretanes es van activar per primera vegada per oferir una retransmissió històrica. Començarem escoltant un fragment del discurs de la que aleshores era l'alcaldessa de Parets del Vallès, Rosa Martí. Demanem disculpes per la qualitat del so d'aquestes reproduccions. Recordem que estan enregistrades en format cinta de casset i Revox, formats d'àudio que es feien servir als anys 80.
2: A 2:45 en punt de la tarda, iniciem el programa especial d'inauguració. I ho fem amb la salutació oficial de l'Ajuntament de Parets. Us parla Rosa Martí, alcalde de Parets.
3: Em plau de fer-vos arribar des de Ràdio Parets la més cordial salutació, tant en nom propi com en nom de la corporació, per dues raons primordials. El fer-ho en data 11 de setembre, que per a tot el poble de Catalunya té un alt significat històric, i per estrenar avui un nou mitjà de comunicació entre els paretans que esperem tingui una llarga trajectòria i assumeixi la màxima participació popular. L'interès que ens ha conduït a fer possible aquest mitjà de comunicació en el nostre poble és variat. Considerem que estem vivint en aquests moments un ressorgir de la ràdio a tots els nivells, que és un mitjà de comunicació ràpid, poc costós, senzill de manipular, que ocupa un mínim espai i es pot escoltar amb el mínim esforç al mateix temps que es porten a terme altres activitats. Des de l'Ajuntament s'ha pogut comprovar que les sessions, els edictes i tot el cúmul d'informació que produeix la Casa Gran no arriba a la majoria de la població. La ràdio, tant pel seu enorme poder de difusió com la seva immediatesa informativa, és un excel·lent mitjà de transmissió de continguts culturals, ja sigui música, notícies, entrevistes, etc. La idea en què tots coincidim és de fer una ràdio oberta, apropada a la gent, participativa i, sobretot, comunicativa. Creiem que la ràdio és qui pot, en aquests moments, assumir la informació local i fomentar la participació de la comunitat. Per un ajuntament, la instal·lació d'una emissora de ràdio, que pot utilitzar indefinidament, li costa quasi el mateix que l'edició d'un sol butlletí municipal. Per altra part, les possibilitats culturals de la ràdio són immenses. El paral·lelisme que existeix entre les emissores locals i la consolidació d'unes bases democràtiques és un exponent més de la voluntat popular de conquerir la llibertat d'expressió. Sens dubte, és aquesta una alternativa viva, dinàmica i progressista, enfront a aquest desencís popular que comencem a patir tots. Des del punt de vista legal, cal tindre en compte que la Constitució espanyola, en el seu article 20 i l'Estatut, protegeix el dret a comunicar-se i rebre lliurement informació. Per altra part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Kanner, veu important per al nostre poble aquestes iniciatives municipals, per tal d'assolir a la llarga una ràdio i una televisió nacionals catalanes.
2: Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un dia històric. Avui també és festa. És festa perquè l'ha proclamat el nou Parlament de Catalunya.
1: Aquell primer programa va ser un reflex immediat d'allò que l'emissora acabaria sent, un mirall de la vida social, associativa i política de Parets. Amb aquella primera emissió de ràdio en directe, Ràdio Parets va fer història a l'ecosistema comunicatiu català en convertir-se en la desena emissora municipal de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, just per darrere de Cardedeu. També volem escoltar aquelles primeres persones que en van formar part del primer programa de ràdio a la història de Ràdio Parets i d'aquest projecte, i li van posar veu i so, com van ser en Joan Vila, en Pere Vila, la Pepita Xicola i l'Antònia Gambau, tots quatre a la locució, i Pere Alcantarà a la part tècnica de so. Recordem que el so que sentireu és el reflex dels mitjans tècnics dels quals es disposaven l'any 1980.
2: Les nostres veus us arriben a través dels equips que han instal·lats en el mateix edifici del carrer Lluís Companys, amb una antena de 12 metres d'altura i una potència de 25 watts, els quals ens permeten arribar amb tota claretat a qualsevol indret del nostre poble. Repetim, el nostre número de telèfon és 562-1410 per tots els que tingueu problemes o defectes d'emissió. Sisplau, ens truqueu aquí i ens ho feu saber. 562-1410, el telèfon de Ràdio Parets. Ràdio Parets forma part del conjunt d'emissores municipals que a partir d'ara comencen a emetre a tot Catalunya. Us recordem que aquest programa està emès per l'equip que hem format Ràdio Parets, que estem emetent quasi en període de proves. A partir de demà emetrem en període de proves fins a l'1 d'octubre. Us recordem que podeu enviar controls d'audiència a Ràdio Parets, carrer Lluís Companys, número 19, Àtic, o telefonar al 562-1410 de Parets. Aquest ha estat el programa especial de Ràdio Parets. Hem fet el programa Pere Alcantara a les vies del so. I en la locució, Joan Vila,
4: Pere Vila,
2: Pepita Xicola,
4: Antònia Gambau.
1: Aquest petit fragment que hem pogut escoltar de tot un programa de tot un dia, d'aquell 11 de setembre del 1980, quan iniciava les primeres passes la nostra emissora RAP 107, 46 anys. Un projecte que ha estat gestionat al llarg de tots aquests anys per l'Ajuntament de Parets i que ha experimentat diverses transformacions al llarg de les dècades. El canvi de nom va arribar, recordem, l'any 1992, quan es va adoptar de manera oficial l'acrònim actual RAP 107. Respecte al nostre dial definitiu, va ser l'any 2006, quan se'ns va adjudicar la freqüència definitiva al 107.2 de la freqüència modulada de la FM. Avui dia, a més de la clàssica freqüència modulada, també els continguts els podeu seguir arreu del món a través del nostre lloc web www.rap107.fm. 46 anys després d'aquella fita radiofònica del 1980, la nostra plantilla actual, Carles Font, Heribert Gallardo i qui us parla, Rosa Díaz, i com no, la quinzena de col·laboradors, continuem garantint una graella plena d'informació, música i entreteniment pensats pel teixit veïnal de Parets, i us donem les gràcies per seguir-nos incondicionalment tots aquests anys. Aprofitem per recordar i també agrair l'aportació al llarg d'aquests 46 anys a totes aquelles persones que en algun moment de la història de Ràdio Parets, de RAP 107, han format part d'aquest bonic llegat. Gràcies i felicitats pels 46 anys a RAP 107 i, com no, a tota la nostra audiència.
0: RAP 107. Notícies.

they don't hurt you. If you lose those pounds.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 14 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà parlar de les obres que en breu començaran de construcció del futur Institut Escola, que començaran la segona quinzena d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. Ja a finals d'aquest mes de setembre s'iniciaran aquestes obres amb les feines del clavegueram de la zona i tindrà una durada de 2 setmanes aproximadament. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, on tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També va en sèrie la darrera diada de Catalunya, divendres 11 de setembre. Sabrem com es va desenvolupar aquesta jornada, que com cada 11 de setembre Parets celebra la Diada Nacional de Catalunya i també l'aniversari de RAC 107, enguany 46 anys. Parlarem del grup Enganxades al Ganxet, que ja tenen en ment un nou projecte de cara a les festes de Nadal. En parla també elles i ens ho explicarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a fer una ruta pels 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades. Sabrem de quins castells parlem i a què ens referim per apuntar a una de les rutes molt interessants pels castells catalans. Com sempre, no hi faltarà la previsió meteorològica i també tota l'actualitat esportiva de jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts, 8 de setembre, es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes 2 setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
2: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, La UTE, la constructora Daro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets del Vallès a la UTE, formada per constructora Daro S.A. i serveis i manteniments Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com dèiem, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà l'escola Lluís Piquer i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut d'Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
3: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, de que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
1: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dir Folk i també el monòleg del passat dijous.
3: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva, de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAP 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
4: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre, doncs, tot el que avui aquí es viu, no? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït, doncs, aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
1: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
5: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys, precisament, de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada, i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, que realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no?, que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, a Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
1: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Ojara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
6: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia, ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
7: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som. I aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
1: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
8: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
1: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Cobla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk el cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra a l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat en de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida. Tota l'actualitat

Sual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets a Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, volem dir, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 Premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Jo sei Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serrador al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de Jo sei Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I sei Potato, creada per en Joan Jago. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Circ du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió a dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Basar Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de 11:15 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de 3 Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguacher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar
tot per sempre. Els projectes

0: estarà cap a quarts de vuit de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle de Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt a 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
1: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la Sala del Ganxet, que està situada al Casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
2: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la Sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
0: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple recordem a la Festa Major d'Estiu al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte per treballar aquest projecte de Nadal serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Can Oms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixinparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixin-parets.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107FM.
0: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant un nou acapte de sang pel pròxim dimecres 23 de setembre en horari de tarda, de 4 de la tarda a 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa a la plaça de la Vila. Ja us podeu apuntar a través de banksang.net/donar, també al telèfon 93 557 3566. És un nou acapte de sang que organitza el Banc de Sang i Teixits amb la Federació Catalana de Donants de Sang del Vallès Oriental amb col·laboració de l'Ajuntament de Parets. El nou acapte de sang o plasma, podeu donar sang o plasma, està per estar en aquest programat, en aquest cas, pel dimecres 23 de setembre, de 4 de la tarda a 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa. No hi falteu.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Parets del Vallès i també per extensió a la comarca de l'empresa Grífols, que obté un 28% més de benefici en el primer semestre. El grup farmacèutic Grífols va tancar el primer semestre amb un avenç destacat en els seus beneficis. L'empresa va comunicar ara fa uns dies que els resultats dels primers 6 mesos de l'any van ser de 227 milions d'euros, amb un creixement del 28,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Els mercats van rebre favorablement aquests comptes. L'endemà de presentar els seus comptes, les accions del grup Vallassar es van revalorar un 4%. El creixement en els beneficis nets, que amb més moderació es van traduir en un avenç del 2,4% en el resultat operatiu abans d'impostos, amortitzacions, efecte divisa i interessos, fins a situar-se en 854 milions d'euros. Aquesta evolució de l'activitat es va produir després de notar unes vendes de més de 3.500 milions d'euros amb una reducció del 3% respecte ara fa un any, tot i que sense fluctuacions de moneda, que hauria suposat un creixement del 2,6%. Durant els primers 6 mesos de l'any, l'empresa ha refinançat una part del seu deute amb una reducció de l'impacte en els comptes que ha afavorit l'important avenç en els beneficis. Al mateix temps, hi ha hagut una reducció de despeses que també haurien contribuït a millorar els seus resultats. I d'altra banda, parlem de l'empresa Ascent. Ens anem a Mollet del Vallès. Ascent, que reforça la relació amb Amèrica Llatina amb dues filials. L'empresa d'encofrats i vestides, en aquest cas per obra civil i d'edificació de sistemes tècnics d'encofrats, Ascent, infundeix en l'expansió internacional. Fa unes setmanes l'empresa va inaugurar una nova activitat a l'Equador. En aquell país la companyia ja hi tenia presència des de ja feia uns mesos i ara ha consolidat l'activitat amb un equip local i un centre logístic. Un cop ha pogut concretar projectes en algunes de les principals ciutats d'aquest país. La companyia assenyala que la presència local li permet ser més a prop dels seus clients. L'empresa estrena l'activitat a l'Equador, que no ha estat l'únic pas per consolidar la presència al mercat americà en els últims mesos. També a l'abril va obrir una altra delegació pròpia a la República Dominicana. Aquesta filial pròpia suposa l'accés en directe de la companyia de Mollet en aquell mercat, amb el mateix enfocament cap al mercat local que promet tenir també en el cas de l'Equador. La República Dominicana té en el sector de la construcció un dels puntals econòmics amb creixement interanual de fins al 8% i amb obres vinculades al sector turístic i al comercial en execució. Al mateix temps, hi ha un seguit d'obres públiques importants en desenvolupament. A l'Equador, Sten també hi apareix en un període de recuperació, després d'una caiguda important en exercicis precedents. La recuperació arriba principalment des del sector privat. El grup Sten té una activitat fortament internacionalitzada, amb presència en més de 65 mercats. El continent americà ja hi tenia presència directa o amb representació sòlida als Estats Units, Mèxic, Colòmbia, el Perú i l'Argentina. També disposa de delegacions en diferents països europeus. La companyia continua el camí de l'expansió en paral·lel al procés intern de propietat. A final de l'any passat va transcendir que el grup financer, que fins ara en controla el 51%, Santon, ha encarregat a una consultora especialitzada la venda de la seva participació. Santon va passar a ser l'accionista majoritari després d'adquirir les participacions que havien obtingut els principals grups bancaris de l'Estat en el procés de refinançament que va executar l'empresa en un període de dificultats arran de la crisi de 2008. L'activitat es va reconduir i l'empresa va facturar 91 milions d'euros el 2024. Tot i que aquell any va tenir pèrdues, venien de 4 exercicis amb forces guanys. I acabem el repàs a la comarca amb successos. Parlant de Mossos d'Esquadra, els agents de la Policia de la Generalitat de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Granollers van detenir el passat 7 de setembre un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els investigadors havien rebut una informació sobre l'existència d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'una casa a l'Avinguda de les Corts Catalanes de la població de Cardedeu. Un cop van tenir la certesa d'aquest fet, el 7 de setembre, van dur a terme una entrada i perquisició a la casa on, a banda de detenir un home, van localitzar-hi 912 plantes de marihuana en avançat estat de creixement, així com la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general, motiu pel qual el detingut també se'l considera presumptament autor d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. L'endemà va passar a disposició judicial als jutjats de Granollers.
1: El temps a RAC 107 FM.
3: Hola, què tal? Cap de setmana de festivitat, sobretot divendres, amb aquesta Diada Nacional de Catalunya, que aquí a Parets del Vallès vam tenir una jornada molt plàcida i també molt agradable pel que fa a les temperatures, i és que vam tenir una màxima de 28 graus. I el cap de setmana també ha estat molt tranquil, molt estable, amb aquesta dorsal africana que ens ha portat aquest temps tan tranquil. Temperatures que el cap de setmana a poc han anat tirant cap amunt, i ahir diumenge vam assolir uns 31 graus. Va fer calor, però una calor bastant més continguda. I les mínimes també han estat ja per sota dels 20 graus. Nits que ja són de bon dormir, amb unes temperatures que, com diem, s'han mantingut aquest cap de setmana al voltant dels 16 a 17 graus. I avui dilluns comencem una nova setmana on tindrem canvis destacats una altra vegada mitjans de setmana. Però abans, aquesta jornada inicial de setmana està sent molt assolellada i, de fet, es presentarà a poc també molt més estable i també més càlida. I és que esperem que les temperatures fins demà dimarts tirin ràpidament cap amunt. No tindrem grans calorades, ni de bon tros, però sí que avui les màximes podrem assolir al voltant dels 31 a 33 graus. I demà dimarts, a prèvia a un canvi de temps, les temperatures tocaran sostre, arribant fàcilment als 33-34 graus aquí a Parets del Vallès, amb una jornada que també serà molt assolellada. I com diem, el canvi més destacat de temps el tindrem de cara a dimecres, sobretot a partir de la tarda, que tindrem l'arribada d'un front que, per una banda, ens portarà una baixada de les temperatures, una altra vegada ambient de tardor, i així ens acompanyarà ben bé les properes jornades, i a les darreres hores de la tarda també tindrem l'arribada de precipitacions. Les més destacades quedaran restringides una altra vegada al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les de Barcelona. Ja haurem d'estar molt pendents perquè moltes d'elles podran descarregar amb intensitat i anirien acompanyades de calamarsa o pedra. Per tant, amb els ulls posats de cara a divendres, repetim, perquè es presenta un dia de canvi que sembla que les temperatures ja es mantindran així fins la resta de setmana. Ho anirem seguint aquí a Rap 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada i avui fent un passeig per conèixer els 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades. Si us agraden els castells, apunteu-vos a aquest recorregut perquè us enamoraran. Catalunya és terra de castells. N'hi ha escampats per muntanyes, valls, penya-segats i petits pobles. Molts d'ells han estat testimonis de segles d'història. Tanmateix, alguns semblen especialment sortits d'un conte de fades. En aquest cas, torres que s'enfilen al cel, muralles que abracen muntanyes, fortaleses envoltades de boscos i castells que semblen esperar l'arribada d'un cavaller. Per això, avui us proposem aquest viatge per als 10 castells que hem triat catalans que per la seva arquitectura i l'entorn on es troben semblen que estan trets d'una història medieval. Comencem per un dels més espectaculars, el castell de Requesens, a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Situat enmig de les muntanyes de l'Albera, el castell domina el paisatge de boscos que accentua encara més el seu aspecte fantàstic. A més, les seves nombroses torres, merlets, muralles i patis interiors fan que sembli una fortalesa treta directament d'una pel·lícula medieval. Curiosament, l'aspecte actual és fruit d'una important reconstrucció feta entre el 1893 i el 1899, en ple auge de la fascinació romàntica pel món medieval. És probablement un dels castells catalans que més fàcilment associem a un conte de fades. A Cardona trobem una de les grans fortaleses medievals de Catalunya. El castell s'aixeca espectacularment sobre un turó i domina la vila i la vall del Cardener. I sobretot destaca la Torre de la Minyona, una torre circular que ha alimentat durant segles històries i llegendes. De fet, una de les llegendes més conegudes explica la història d'una jove que va ser tancada a la torre pel seu pare perquè s'havia enamorat d'un musulmà. Per això Cardona combina història, arquitectura i llegenda, tres ingredients imprescindibles de qualsevol bon conte medieval. I entre el Montseny i les Guilleries s'alça el castell de Montsoriu, una de les grans fortaleses gòtiques de Catalunya. La seva situació és espectacular. Domina les muntanyes des de dalt d'un turó i queda envoltat de boscos. A més, la fortalesa conserva torres, muralles, patis i estances que permeten imaginar com devia ser la vida dels nobles medievals. No és estrany que sigui conegut com el castell gòtic més gran de Catalunya. I quan la boira cobreix les muntanyes, l'escena sembla directament treta d'una novel·la medieval. Pocs castells tenen una situació tan espectacular també com el de Miravet. La fortalesa s'aixeca sobre un penya-segat a tocar del riu Ebre i domina bona part del paisatge. El castell té un origen islàmic, però posteriorment va passar a mans dels templers que el van convertir en una important fortalesa. Les seves enormes muralles i la seva ubicació fan que, vist des del riu, sembli una fortalesa inexpugnable. A més, l'entorn aporta aquell punt de misteri que sembla fet expressament per a una llegenda. I ara ens traslladem fins a l'Alt Empordà, on trobem el majestuós castell de Peralada, un dels grans símbols d'aquesta vila medieval. Tot i que l'actual castell és fruit de diverses transformacions al llarg dels segles, conserva aquell aire senyorial que ens transporta immediatament a l'edat mitjana. A més, Peralada guarda un altre tresor, els seus jardins, que envolten el castell i que contribueixen a crear una atmosfera gairebé de conte. Passejar pels voltants del castell, entre arbres, jardins i edificis històrics, és com entrar en un escenari medieval. I ara ens anem cap a la Costa Brava. Sobre un turó entre Blanes i el santuari de Sant Joan, trobem les restes del castell de Sant Joan. La seva situació és privilegiada. Des de dalt es contempla una espectacular panoràmica del Mediterrani. Un castell medieval amb el mar als peus. És, sens dubte, una combinació difícil de superar. A més, la torre conserva bona part del seu aspecte original i és un dels grans símbols de Blanes. Ara, al Pallars Jussà, trobem una fortalesa molt menys coneguda, però espectacular. És el castell de Jordà, construït en una posició elevada. Domina un paisatge de muntanyes i de valls. Precisament aquesta solitud és un dels seus grans atractius. Quan el contemples des de lluny, amb les muntanyes al darrere, és fàcil imaginar-hi cavallers, reis i princeses. És un d'aquells castells que demostren que no cal ser el més famós per ser espectacular. Ara, una miqueta més a prop, a Hostalric, que conserva una de les fortaleses més importants de la Catalunya interior. El castell s'aixeca sobre un espectacular promontori basàltic i està envoltat per un conjunt de muralles que formen part essencial del paisatge d'aquesta vila. Al llarg dels segles, la seva posició estratègica el va convertir en una peça militar de gran importància. Avui dia, caminar pels seus espais permet descobrir una fortalesa que ha estat protagonista de nombrosos episodis militars. Aquí fem un salt ara en el temps, cap al castell de Púbol, al Baix Empordà, que és medieval, però va adquirir una nova vida al segle XX gràcies a en Salvador Dalí, que el va comprar i el va restaurar com a regal per a la gala, convertint-lo en un espai íntim i carregat de simbolisme. El resultat és fascinant, un antic castell medieval barrejat amb l'univers surrealista de Dalí. Per això, Púbol no sembla tant de conte medieval com un conte més surrealista. I acabem el recorregut en un dels indrets més màgics del Priorat, Siurana. És un petit poble situat damunt d'un espectacular cingle, amb unes vistes extraordinàries sobre les seves muntanyes i el pantà. Les restes del seu antic castell recorden el passat medieval d'aquest indret, que va tenir una gran importància durant la conquesta cristiana. Però més enllà de les pedres, el que converteix Siurana en un lloc de conte és el seu paisatge. Un poble de pedra, una antiga fortalesa, un cingle immens i muntanyes fins a l'horitzó. Difícil imaginar un escenari més cinematogràfic. En definitiva, aquests 10 castells són només una petita mostra del que tenim com a patrimoni medieval català. Alguns són enormes fortaleses, altres només es conserven unes quantes restes, però tots tenen alguna cosa en comú. Estan envoltats d'història, de paisatges espectaculars i, en molts casos, de llegendes que han sobreviscut durant generacions. Requesens sembla tret d'un conte de fades. Cardona ens porta al món dels cavallers. Montsoriu s'amaga entre boscos. Miravet vigila l'Ebre. Púbol ens introdueix en el món de Dalí. I Siurana sembla suspesa sobre el paisatge. I potser aquesta és una de les grans riqueses de Catalunya. No cal imaginar un món medieval de fantasia. Només cal agafar el cotxe i descobrir alguns dels seus més bonics castells.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: I amb aquest recorregut per als 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dilluns, 14 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: I avui parlem amb en Jordi Fontanet, entrenador del sènior A masculí del bàsquet Parets, per conèixer una mica com està, com li està anant la pretemporada aquest equip. Recordeu que comença la temporada el 27 de setembre a la pista del Mollet, o Mollet B. Recordeu que un equip que estarà a Primera Catalana. Jordi, com estàs?
2: Què tal, Carles? Molt bé.
1: Escolta, com va la pretemporada? Perquè crec que ja heu fet 4 partits amistosos.
2: Sí, correcte. Vam començar l'última setmana d'agost. Sí que és veritat que, tot i que portem ja diverses setmanes entrenant, encara no hem pogut entrenar al complet, perquè vulguis o no, o uns estan de vacances abans, altres després, altres marxen. Uh-huh. Aquesta setmana en vam perdre 3 i anem fent així, anem trampejant com podem. I al final el fet de no ser suficients a hora d'entrenar, no tenir 10 jugadors gairebé mai, ha fet també que busquéssim aquests partits amistosos, no?, per poder fer 5 contra 5 i començar a competir, començar a jugar a partits, no? Però bé, les sensacions són bones, val? Sí que vam començar una miqueta, no és normal, val? Una miqueta rovellat, amb poc encert exterior, compartint poc... Però cada partit que ha anat passant ha anat millorant en aspectes fins al partit d'ahir, que vam jugar contra Escola Pia, que també és un rival que estarà a Primera Catalana, a un altre grup, i vam ser capaços d'emportar-nos la victòria amb un més 12.
1: Més o menys estàs veient l'equip que t'agradaria i a més la forma de jugar que t'agradaria que estigués aquesta temporada, no?
2: Sí, no, al final la forma de jugar, com ja parlàvem l'any passat, quan les coses van bé no s'han de canviar. Lògicament estarem en una categoria superior i serà molt més exigent, però no la canviarem. Volem ser un equip que defensi fort, que corri al contraatac, que pressioni, que jugui alegre, que jugui a moltes possessions. Vull dir, aquest és el símbol d'identitat. I llavors el que hem de fer és treballar molt mentalment, val?, per preparar-nos per moments difícils, perquè lògicament hi haurà molts més moments difícils a Primera Catalana que no pas a Segona. Però per la resta la identitat serà la mateixa.
1: Què tal els nous fitxatges?
2: Bé, adaptant-se, val?, adaptant-se. Oriol... per exemple, no coneixia cap dels nostres sistemes de joc de l'any passat, llavors, vulguis o no, també amb la posició que té ell, que va de 1, doncs està tenint una adaptació prou ràpida pel que t'esperes, no? O sigui que la veritat que molt bé, i bueno, agafant confiança, agafant el seu rol, coneixent els companys, i molt bé. I l'altre, l'Arnau, doncs també és un nano superimplicat, no ha faltat a ningun entrenament, però sí que és cert que li falta el ritme de competició de Primera Catalana, o com a mínim el ritme que nosaltres volem, no? I al final és un jugador que no porta tants anys jugant, que fa 2 anys estava jugant a Sots 25, una de les pitjors categories de Catalunya. L'any passat va ser el seu primer any a Segona Catalana, amb un equip de part mitja-baixa, i aquest any al final competirà a Primera Catalana. Llavors se li estan demanant passos agegantats. Crec que ho pot fer, val? Si no, no haguéssim comptat amb ell. Però, bueno, a poc a poc s'està adaptant al ritme, s'està adaptant al tipus de defensa que volem, i content amb l'adaptació.
1: Arnau Alcedo i Oriol Vila, que són els fitxatges, amb una plantilla que és àmplia.
2: Sí, al final el que buscàvem era tenir una plantilla de 12 jugadors, perquè l'any passat, amb les baixes i les lesions i tal, ens vam trobar en molts moments molt apurats d'efectius, val? Llavors aquest any no volia que ens passés el mateix, i més en una categoria que ens exigiria més, no? Llavors, al final tindrem 12 jugadors en plantilla i 2 jugadors que estaran en dinàmica, però real, amb nosaltres. Vol dir, entrenant 2 dels 3 dies a la setmana amb nosaltres i venint convocats als partits que ens facin falta.
1: Perquè, si no m'equivoco, al final també hi haurà sènior de primera territorial i de tercera.
2: Correcte. De fet, hi ha 4 sèniors aquest any.
1: 4?
2: Sí, hi ha el nostre, que és el primer equip, hi ha un sènior de primera territorial, que és una barreja entre alguns jugadors dels que estaven a Sots 25, que van aconseguir l'ascens, més juniors que han pujat aquest any, un equip molt jove. Al final... és ideal perquè és el que es busca, no?, d'un sènior B. Al final, un equip jove, un equip amb nanos... tot i que el sènior A també és jove, no?, però amb nanos que tinguin progressió i que puguin arribar al primer equip, no? Que l'any passat potser el sub-25 havia una barreja entre equip jove i jugadors ja veterans mig retirats, no? Llavors s'ha fet aquesta aposta, que jo crec que sortirà molt bé. Llavors hi ha el sènior 3, que era el mateix sènior 3 que havia l'any passat, sí. Va, la tercera territorial, i llavors s'ha fet un sènior tipus Legends, amb aquests jugadors doncs, que bueno, tenen ganes de fer alguna cosa d'esport, però que no volen el mateix compromís, i bueno, també es farà la tercera territorial. I bueno, crec que és una cosa que està molt bé, no? que el club faci un equip així, perquè els jugadors que vagin decidint fer un pas al costat doncs que tinguin l'opció de seguir jugant.
1: Abans del 27 teniu més amistosos?
2: Sí, la setmana que ve juguem dos amistosos, val? Al cap de setmana. El dissabte juguem aquí a casa contra Huesc, que és de Sant Cugat, primera catalana, però de la part alta. L'any passat van quedar tercers i no van pujar per a Veraixos, val? Vull dir que ens trobarem amb un molt bon equip. I l'últim partit el juguem a Pista de Llinars, que és un rival de segona catalana, però un rival que s'ha reforçat bé i, pel que estic veient, els amistosos de moment va guanyant de 30 i de 40 tots els equips, així que ens costarà també.
1: Mollet B serà el primer rival, vells coneguts. Saps alguna cosa d'aquest equip? Ja has fet scouting? Doncs
2: la veritat és que no. La veritat és que no, encara no dona temps a poder fer scouting sense que hagi començat la lliga. I no sé el que ens trobarem realment, perquè és un equip totalment renovat. L'any passat, aquest equip de Mollet, que el teníem a la lliga, tenia dues peces molt importants, que eren els dos jugadors de l'EVA que baixaven a jugar, val? Que per això bueno, jo crec que van assolir la fita que van assolir, i aquests dos jugadors a priori aquest any no hi són. Val? Té que han fet fitxatges, que han fitxat bé, però clar, serà un joc totalment diferent, no? Perquè abans la pilota passava molt per la mà d'aquests dos jugadors i aquest any no hi seran. Així que no sé el que ens trobarem. Suposo que ens trobarem un equip més vertical, un equip més jove, un equip que corri més, val? Però és el que et dic, equip totalment nou. No sé què dir-te de si som favorits o no.
1: Molts rivals de la comarca, hi haurà el Sant Celoni, el Club Natació Caldes, les Franqueses, el Lliçà Amunt, el Vilanova, sense oblidar alguns de Girona, Farners, Sant Gregori, el Club Natació Sabadell, el Sant Narcís, Déu-n'hi-do.
2: Sant Nicolau, també.
1: Sí, Sant Nicolau.
2: No, la veritat és que és una lliga xula, perquè al final tenim molts derbis, vam tenir la sort, perquè sempre ens ha tocat el grup de Girona, i de fet aquest any ens ha tocat el grup de Girona. El problema ha sigut que a Girona, el grup de Girona l'any passat, els de dalt van pujar i els de baix van baixar, però tots eren de Girona.
1: Vale.
2: I llavors què passa? Que a Girona hi han 5 equips, i la resta doncs, estem aquí als Vallesos, la gran majoria, així que ideal, val? Perquè passa a ser més el grup de Girona, el grup del Vallès, i vulguis o no, doncs hi ha més atractiu, no? A part de desplaçaments més curts, doncs més derbi, coneixes a gent de l'equip rival, i vulguis o no, això dona també un plus, no?, de motivació per enfrontar cada cap de setmana.
1: Jordi Fontanet, molta sort aquest any, continuarem parlant al llarg de la temporada i anem parlant. Merci per tot.
2: Perfecte. Molt bé, Carles, gràcies pel seguiment.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

decisions I have made in my public life.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 14 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà parlar de les obres que en breu començaran de construcció del futur Institut Escola, que començaran la segona quinzena d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. Ja a finals d'aquest mes de setembre s'iniciaran aquestes obres amb les feines del clavegueram de la zona i tindrà una durada de 2 setmanes aproximadament. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També va en sèrie la darrera diada de Catalunya, divendres 11 de setembre. Sabrem com es va desenvolupar aquesta jornada, que com cada 11 de setembre Parets celebra la Diada Nacional de Catalunya i també l'aniversari de RAC 107, enguany 46 anys. Parlarem del grup Enganxades al Ganxet, que ja tenen en ment un nou projecte de cara a les festes de Nadal. En parla també ja i ens ho explicarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a fer una ruta pels 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades. Sabrem de quins castells parlem i a què ens referim per apuntar a una de les rutes molt interessants pels castells catalans. Com sempre, no hi faltarà la previsió meteorològica i també tota l'actualitat esportiva de jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts, 8 de setembre, es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes 2 setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
2: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola, pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, La UTE, la constructora Daro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets al Vallès a la UTE, formada per constructora Daro S.A. i Serveis i Manteniments Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com deien, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà l'escola Lluís Piqué i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut d'Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat a l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
3: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin del finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
1: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dir Folk i també el monòleg del passat dijous.
3: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAP 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
4: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai també hem dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Avui aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre, doncs, tot el que avui aquí es viu, no? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït, doncs, aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
1: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
5: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys, precisament, de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada, i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no?, que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, a Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
1: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Jara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre, i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
6: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada a Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia, m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
7: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som, i aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
1: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
8: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però jo crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua, i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència, i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura i la nostra llengua.
1: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Copla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk al cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Coniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de Jussé i Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Cirque du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els Pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Besart Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de quarts d'11 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronwatcher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a quarts de vuit de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre en línia a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre una hora abans de cada representació o excepcionalment a Can Rajoler els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2020 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix Teatre Can Rajoler una hora abans de cada representació.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
9: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple, recordem, a la Festa Major d'Estiu, al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte per treballar aquest projecte de Nadal serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixintparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixint-parets.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant un nou acaptar de sang pel pròxim dimecres 23 de setembre en horari de tarda, de 4 de la tarda a 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa a la plaça de la Vila. Ja us podeu apuntar a través de bancsang.net/donar, també al telèfon 93-557-3566. És un nou acaptant de sang que organitza el Banc de Sang i Teixits amb la Federació Catalana de Donants de Sang del Vallès Oriental amb col·laboració de l'Ajuntament de Parets. El nou acapte de sang o plasma, podeu donar sang o plasma, està per estar en aquest programat, en aquest cas, pel dimecres 23 de setembre, de 4 de la tarda a 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa. No hi falteu.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Parets del Vallès i també, per extensió a la comarca, de l'empresa Grífols, que obté un 28% més de benefici en el primer semestre. El grup farmacèutic en Grífols va tancar el primer semestre amb un avenç destacat en els seus beneficis. L'empresa va comunicar ara fa uns dies que els resultats dels primers 6 mesos de l'any van ser de 227 milions d'euros, amb un creixement del 28,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Els mercats van rebre favorablement aquests comptes. L'endemà de presentar els seus comptes, les accions del grup Vallassar es van revalorar un 4%. El creixement en els beneficis nets, que amb més moderació es van traduir en un avenç del 2,4% en el resultat operatiu abans d'impostos, amortitzacions, efecte divisa i interessos, fins a situar-se en 854 milions d'euros. Aquesta evolució de l'activitat es va produir després de notar unes vendes de més de 3.500 milions d'euros amb una reducció del 3% respecte a ara fa un any, tot i que sense fluctuacions de moneda, que hauria suposat un creixement del 2,6%. Durant els primers 6 mesos de l'any, l'empresa ha refinançat una part del seu deute amb una reducció de l'impacte en els comptes que ha afavorit l'important avenç en els beneficis. Al mateix temps, hi ha hagut una reducció de despeses que també haurien contribuït a millorar els seus resultats. I d'altra banda, parlem de l'empresa Ascent. Ens anem a Mollet del Vallès. Ascent, que reforça la relació amb Amèrica Llatina amb dues filials. L'empresa d'encofrats i vestides, en aquest cas per obra civil i d'edificació de sistemes tècnics d'encofrats, Ascent, infundeix en l'expansió internacional. Fa unes setmanes l'empresa va inaugurar una nova activitat a l'Equador. En aquell país la companyia ja hi tenia presència des de ja feia uns mesos i ara ha consolidat l'activitat amb un equip local i un centre logístic. Un cop ha pogut concretar projectes en algunes de les principals ciutats d'aquest país. La companyia assenyala que la presència local li permet ser més a prop dels seus clients. L'empresa estrena l'activitat a l'Equador, que no ha estat l'únic pas per consolidar la presència al mercat americà en els últims mesos. També a l'abril va obrir una altra delegació pròpia a la República Dominicana. Aquesta filial pròpia suposa l'accés en directe de la companyia de Mollet en aquell mercat, amb el mateix enfocament cap al mercat local que promet tenir també en el cas de l'Equador. La República Dominicana té en el sector de la construcció un dels puntals econòmics amb creixement interanual de fins al 8% i amb obres vinculades al sector turístic i al comercial en execució. Al mateix temps, hi ha un seguit d'obres públiques importants en desenvolupament. A l'Equador, Ascent també hi apareix en un període de recuperació, després d'una caiguda important en exercicis precedents. La recuperació arriba principalment des del sector privat. El grup Ascent té una activitat fortament internacionalitzada, amb presència en més de 65 mercats. El continent americà ja hi tenia presència directa o amb representació sòlida als Estats Units, Mèxic, Colòmbia, el Perú i l'Argentina. També disposa de delegacions en diferents països europeus. La companyia continua el camí de l'expansió en paral·lel al procés intern de propietat. A final de l'any passat va transcendir que el grup financer, que fins ara en controla el 51%, Santon, ha encarregat a una consultora especialitzada la venda de la seva participació. Santon va passar a ser l'accionista majoritari després d'adquirir les participacions que havien obtingut els principals grups bancaris de l'Estat en el procés de refinançament que va executar l'empresa en un període de dificultats arran de la crisi de 2008. L'activitat es va reconduir i l'empresa va facturar 91 milions d'euros el 2024, tot i que aquell any va tenir pèrdues, venien de 4 exercicis amb forces guanys. I acabem el repàs a la comarca amb successos. parlant de Mossos d'Esquadra, els agents de la Policia de la Generalitat, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Granollers, van detenir el passat 7 de setembre un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els investigadors havien rebut una informació sobre l'existència d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'una casa a l'avinguda de les Corts Catalanes de la població de Cardedeu. Un cop van tenir la certesa d'aquest fet, el 7 de setembre, van dur a terme una entrada i partició a la casa on, a banda de detenir un home, van localitzar-hi 912 plantes de marihuana en avançat estat de creixement, així com la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general, motiu pel qual el detingut també se'l considera presumptament autor d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. L'endemà va passar a disposició judicial als jutjats de Granollers.
10: El temps a RAC 107 FM.
11: Hola, què tal? Cap de setmana de festivitats, sobretot divendres, amb aquesta Diada Nacional de Catalunya, que aquí a Parets del Vallès vam tenir una jornada molt plàcida i també molt agradable pel que fa a les temperatures, i és que vam tenir una màxima de 28 graus. I el cap de setmana també ha estat molt tranquil, molt estable, amb aquesta dorsal africana que ens ha portat aquest temps tan tranquil. Temperatures que el cap de setmana a poc han anat tirant cap amunt, i ahir diumenge vam assolir uns 31 graus. Va fer calor, però una calor bastant més continguda. I les mínimes també han estat ja per sota dels 20 graus. Nits que ja són de bon dormir, amb unes temperatures que, com diem, s'han mantingut aquest cap de setmana al voltant dels 16 a 17 graus. I avui dilluns comencem una nova setmana on tindrem canvis destacats una altra vegada a mitjans de setmana. Però abans, aquesta jornada inicial de setmana està sent molt assolellada i, de fet, es presentarà a poc també molt més estable i també més càlida. I és que esperem que les temperatures fins demà dimarts tirin ràpidament cap amunt. No tindrem grans calorades, ni de bon tros, però sí que avui les màximes podrem assolir al voltant dels 31 a 33 graus. I demà dimarts, a prèvia a un canvi de temps, les temperatures tocaran sostre, arribant fàcilment als 33-34 graus aquí a Parets del Vallès, amb una jornada que també serà molt assolellada. I com diem, el canvi més destacat de temps el tindrem de cara a dimecres, sobretot a partir de la tarda, que tindrem l'arribada d'un front que, per una banda, ens portarà una baixada de les temperatures, una altra vegada ambient de tardor, i així ens acompanyarà ben bé les properes jornades, i a les darreres hores de la tarda també tindrem l'arribada de precipitacions. Les més destacades quedaran restringides una altra vegada al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les de Barcelona. Ja haurem d'estar molt pendents perquè moltes d'elles podran descarregar amb intensitat i anirien acompanyades de calamarsa o pedra. Per tant, amb els ulls posats de cara a divendres, repetim, perquè es presenta un dia de canvi que sembla que les temperatures ja es mantindran així fins la resta de setmana. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
10: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, i avui fent un passeig per conèixer els 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades. Si us agraden els castells, apunteu-vos aquest recorregut perquè us enamoraran. Catalunya és terra de castells. N'hi ha escampats per muntanyes, valls, penya-segats i petits pobles. Molts d'ells han estat testimonis de segles d'història. Tanmateix, alguns semblen especialment sortits d'un conte de fades. En aquest cas, torres que s'enfilen al cel, muralles que abracen muntanyes, fortaleses envoltades de boscos i castells que semblen esperar l'arribada d'un cavaller. Per això, avui us proposem aquest viatge per als 10 castells que hem triat catalans que, per la seva arquitectura i l'entorn on es troben, semblen que estan trets d'una història medieval. Comencem per un dels més espectaculars, al castell de Requesens, a la Jonquera, a l'Alt Empordà, situat enmig de les muntanyes de l'Albera. El castell domina el paisatge de boscos que accentua encara més el seu aspecte fantàstic. A més, les seves nombroses torres, merlets, muralles i patis interiors fan que sembli una fortalesa treta directament d'una pel·lícula medieval. Curiosament, l'aspecte actual és fruit d'una important reconstrucció feta entre el 1893 i el 1899, en ple auge de la fascinació romàntica pel món medieval. És probablement un dels castells catalans que més fàcilment associem a un conte de fades. A Cardona trobem una de les grans fortaleses medievals de Catalunya. El castell s'aixeca espectacularment sobre un turó i domina la vila i la vall del Cardener. I sobretot destaca la Torre de la Minyona, una torre circular que ha alimentat durant segles històries i llegendes. De fet, una de les llegendes més conegudes explica la història d'una jove que va ser tancada a la torre pel seu pare perquè s'havia enamorat d'un musulmà. Per això Cardona combina història, arquitectura i llegenda, tres ingredients imprescindibles de qualsevol bon conte medieval. I entre el Montseny i les Guilleries s'alça el castell de Montsoriu, una de les grans fortaleses gòtiques de Catalunya. La seva situació és espectacular. Domina les muntanyes des de dalt d'un turó i queda envoltat de boscos. A més, la fortalesa conserva torres, muralles, patis i estances que permeten imaginar com devia ser la vida dels nobles medievals. No és estrany que sigui conegut com el castell gòtic més gran de Catalunya. I quan la boira cobreix les muntanyes, l'escena sembla directament treta d'una novel·la medieval. Pocs castells tenen una situació tan espectacular també com el de Miravet. La fortalesa s'aixeca sobre un penya-segat a tocar del riu Ebre i domina bona part del paisatge. El castell té un origen islàmic, però posteriorment va passar a mans dels templers que el van convertir en una important fortalesa. Les seves enormes muralles i la seva ubicació fan que, vist des del riu, sembli una fortalesa inexpugnable. A més, l'entorn aporta aquell punt de misteri que sembla fet expressament per a una llegenda. I ara ens traslladem fins a l'Alt Empordà, on trobem el majestuós castell de Peralada, un dels grans símbols d'aquesta vila medieval. Tot i que l'actual castell és fruit de diverses transformacions al llarg dels segles, conserva aquell aire senyorial que ens transporta immediatament a l'edat mitjana. A més, Peralada guarda un altre tresor, els seus jardins, que envolten el castell i que contribueixen a crear una atmosfera gairebé de conte. Passejar pels voltants del castell, entre arbres, jardins i edificis històrics, és com entrar en un escenari medieval. I ara ens anem cap a la Costa Brava. Sobre un turó entre Blanes i el santuari de Sant Joan, trobem les restes del castell de Sant Joan. La seva situació és privilegiada. Des de dalt es contempla una espectacular panoràmica del Mediterrani. Un castell medieval amb el mar als peus. És, sens dubte, una combinació difícil de superar. A més, la torre conserva bona part del seu aspecte original i és un dels grans símbols de Blanes. Ara, al Pallars Jussà, trobem una fortalesa molt menys coneguda, però espectacular. És el castell de Jordà, construït en una posició elevada. Domina un paisatge de muntanyes i de valls. Precisament aquesta solitud és un dels seus grans atractius. Quan el contemples des de lluny, amb les muntanyes al darrere, és fàcil imaginar-hi cavallers, reis i princeses. És un d'aquells castells que demostren que no cal ser el més famós per ser espectacular. Ara, una miqueta més a prop, a Hostalric, que conserva una de les fortaleses més importants de la Catalunya interior. El castell s'aixeca sobre un espectacular promontori basàltic i està envoltat per un conjunt de muralles que formen part essencial del paisatge d'aquesta vila. Al llarg dels segles, la seva posició estratègica el va convertir en una peça militar de gran importància. Avui dia, caminar pels seus espais permet descobrir una fortalesa que ha estat protagonista de nombrosos episodis militars. Aquí fem un salt ara en el temps, cap al castell de Púbol, al Baix Empordà, que és medieval, però va adquirir una nova vida al segle XX gràcies a en Salvador Dalí, que el va comprar i el va restaurar com a regal per a la gala, convertint-lo en un espai íntim i carregat de simbolisme. El resultat és fascinant, un antic castell medieval barrejat amb l'univers surrealista de Dalí. Per això, Púbol no sembla tant de conte medieval com un conte més surrealista. I acabem el recorregut en un dels indrets més màgics del Priorat, Siurana. És un petit poble situat damunt d'un espectacular cingle, amb unes vistes extraordinàries sobre les seves muntanyes i el pantà. Les restes del seu antic castell recorden el passat medieval d'aquest indret, que va tenir una gran importància durant la conquesta cristiana. Però més enllà de les pedres, el que converteix Siurana en un lloc de conte és el seu paisatge. Un poble de pedra, una antiga fortalesa, un cingle immens i muntanyes fins a l'horitzó. Difícil imaginar un escenari més cinematogràfic. En definitiva, aquests 10 castells són només una petita mostra del que tenim com a patrimoni medieval català. Alguns són enormes fortaleses, altres només es conserven unes quantes restes, però tots tenen alguna cosa en comú. Estan envoltats d'història, de paisatges espectaculars i en molts casos de llegendes que han sobreviscut durant generacions. Requesens sembla tret d'un conte de fades. Cardona ens porta al món dels cavallers. Montsoriu s'amaga entre boscos. Miravet vigila l'Ebre. Púbol ens introdueix en el món de Dalí. I Siurana sembla suspesa sobre el paisatge. I potser aquesta és una de les grans riqueses de Catalunya. No cal imaginar un món medieval de fantasia. Només cal agafar el cotxe i descobrir alguns dels seus més bonics castells.
0: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: I amb aquest recorregut per als 10 castells catalans que semblen trets d'un conte de fades, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: I avui parlem amb en Jordi Fontanet, entrenador del sènior A masculí del bàsquet Parets, per conèixer una mica com està, com li està anant la pretemporada aquest equip. Recordeu que comença la temporada el 27 de setembre a la pista del Mollet, el Mollet B. Recordeu que un equip que estarà a primera catalana. Jordi, com estàs?
2: Què tal, Carles? Molt bé.
1: Escolta, com va la pretemporada? Perquè crec que ja heu fet 4 partits amistosos.
2: Sí, correcte. Vam començar l'última setmana d'agost. Sí que és veritat que, tot i que portem ja diverses setmanes entrenant, encara no hem pogut entrenar al complet, perquè vulguis o no, o uns estan de vacances abans, altres després, altres marxen. Uh-huh. Aquesta setmana en vam perdre 3 i anem fent així, anem trampejant com podem. I al final el fet de no ser suficients a hora d'entrenar, no tenir 10 jugadors gairebé mai, ha fet també que busquéssim aquests partits amistosos, no?, per poder ser 5 contra 5 i començar a competir, començar a jugar a partits, no? Però bé, les sensacions són bones, val? Sí que vam començar una miqueta, és normal, val? Una miqueta rovellat, amb poc encert exterior, compartint poc... Però cada partit que ha anat passant ha anat millorant en aspectes fins al partit d'ahir, que vam jugar contra Escola Pia, que també és un rival que estarà a primera catalana, a un altre grup, i vam ser capaços d'emportar-nos la victòria amb un més 12.
1: Més o menys estàs veient l'equip que t'agradaria i a més la forma de jugar que t'agradaria que estigués aquesta temporada, no?
2: Sí, no, al final la forma de jugar, com ja parlàvem l'any passat, quan les coses van bé no s'han de canviar. Lògicament estarem a una categoria superior i serà molt més exigent, però no la canviarem. Volem ser un equip que defensi fort, que corri al contraatac, que pressioni, que jugui alegre, que jugui a moltes possessions. Vull dir, aquest és el símbol d'identitat. I llavors el que hem de fer és treballar molt mentalment, val?, per preparar-nos per moments difícils, perquè lògicament hi haurà molts més moments difícils a primera catalana que no pas a segona. Però per la resta la identitat serà la mateixa.
1: Què tal els nous fitxatges?
2: Bé, adaptant-se, val? L'adaptant-se. Oriol, per exemple, no coneixia cap dels nostres sistemes de joc de l'any passat, llavors, vulguis o no, també amb la posició que té ell, que va de 1, doncs està tenint una adaptació prou ràpida pel que t'esperes, no? O sigui, que la veritat que molt bé, i agafant confiança, agafant el seu rol, coneixent els companys, i molt bé. I l'altre, l'Arnau, doncs també és un nano superimplicat, no ha faltat a ningun entrenament, però sí que és cert que li falta el ritme de competició de primera catalana, o com a mínim el ritme que nosaltres volem, no? I al final és un jugador que no porta tants anys jugant, que fa 2 anys estava jugant a Sots 25, a una de les pitjors categories de Catalunya. L'any passat va ser el seu primer any a segona catalana, amb un equip de part mitja-baixa, i aquest any al final competirà a primera catalana. Llavors se li estan demanant passos agegantats. Crec que ho pot fer, val? Si no, no haguéssim comptat amb ell. Però a poc a poc s'està adaptant al ritme, s'està adaptant al tipus de defensa que volem, i content amb l'adaptació.
1: Arnau Alcedo i Oriol Vila, que són els fitxatges, amb una plantilla que és àmplia.
2: Sí, al final el que buscàvem era tenir una plantilla de 12 jugadors, perquè l'any passat, amb les baixes i les lesions i tal, ens vam trobar en molts moments molt apurats d'efectius, val? Llavors aquest any no volia que ens passés el mateix, i més amb una categoria que ens exigiria més, no? Llavors, al final tindrem 12 jugadors en plantilla i 2 jugadors que estaran amb dinàmica però real amb nosaltres. Vol dir entrenant 2 dels 3 dies a la setmana amb nosaltres i venint convocats als partits que ens facin falta.
1: Perquè, si no m'equivoco, al final també hi haurà sènior de primera territorial i de tercera.
2: Correcte. De fet, hi ha 4 sèniors aquest any.
1: 4?
2: Sí, hi ha el nostre, que és el primer equip, hi ha un sènior de primera territorial, que és una barreja entre alguns jugadors dels que estaven a Sots 25, que van aconseguir l'ascens, més juniors que han pujat aquest any, un equip molt jove. Al final, és ideal, perquè és el que es busca, no?, d'un sènior B, al final, un equip jove, un equip amb nanos, tot i que el sènior A també és jove, no?, però amb nanos que tinguin progressió i que puguin arribar al primer equip, no? Uh-huh. L'any passat, potser el sub-25, havia una barreja entre equip jove i jugadors ja veterans mig retirats, no? Llavors s'ha fet aquesta aposta, que jo crec que sortirà molt bé. Llavors hi ha el sènior 3, que era el mateix sènior 3 que havia l'any passat, sí. Va, la tercera territorial, i llavors s'ha fet un sènior tipus Legends, amb aquests jugadors doncs, que bueno, tenen ganes de fer alguna cosa d'esport, però que no volen el mateix compromís, i bueno, també es farà la tercera territorial. I bueno, crec que és una cosa que està molt bé, no? Que el club faci un equip

0: serà el primer rival, vells coneguts, saps alguna cosa d'aquest equip? Ja has fet scouting?
1: Doncs la veritat és que no, la veritat és que no, encara no dona temps a poder fer scouting sense que hagi començat la Lliga. I no sé el que ens trobarem realment, perquè és un equip totalment renovat. L'any passat, aquest equip de Mollet que el teníem a la Lliga tenia dues peces molt importants, que eren els dos jugadors de l'EBA que baixaven a jugar, que per això jo crec que van assolir la cita que van assolir, i aquests dos jugadors a priori aquest any no hi són. Té que han fet fitxatges, que han fitxat bé, però clar, serà un joc totalment diferent, no? Perquè abans la pilota passava molt per la mà d'aquests dos jugadors i aquest any no hi seran. Així que no sé el que ens trobarem. Suposo que ens trobarem un equip més vertical, un equip més jove, un equip que corri més, val? Però és el que et dic, equip totalment nou. No sé què dir-te de si som favorits o no.
0: Molts rivals de la comarca, hi haurà el Sant Celoni, el Club Natació Caldes, les Franqueses, el Lliçà Amunt, el Vilanova, sense oblidar alguns de Girona, Farners, Sant Gregori, el Club Natació Sabadell, el Sant Narcís, déu-n'hi-do.
1: Sant Nicolau, també.
0: Sí, Sant Nicolau.
1: No, la veritat és que és una lliga xula, perquè al final tenim molts derbis, vam tenir la sort, perquè sempre ens ha tocat el grup de Girona, i de fet aquest any ens ha tocat el grup de Girona. El problema ha sigut que a Girona, el grup de Girona l'any passat, els de dalt van pujar i els de baix van baixar, però tots eren de Girona.
0: Vale.
1: I llavors què passa? Que a Girona hi ha 5 equips, i la resta doncs, estem aquí als Vallesos, la gran majoria. Així que ideal, val? Perquè passa a ser més el grup de Girona, el grup del Vallès, i vulguis o no, doncs, hi ha més atractiu, no? A part de desplaçaments més curts, doncs, més derbi, coneixes a gent de l'equip rival, i vulguis o no, això dona també un plus, no?, de motivació per enfrontar cada cap de setmana.
0: Jordi Fontanet, molta sort aquest any, continuarem parlant al llarg de la temporada i anem parlant. Merci per tot.
1: Perfecte. Molt bé, Carles, gràcies pel seguiment.